0: Karob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados serán integrados a examens de especialitat a partir de 2028. Lui liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028, Jordi Ràfols. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondents en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les esproves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, podrà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel prepausat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porto sulla specialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, gli escolars escolarizzati in le filieres bilingues devono passare loro esprove in francese, levat che la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presenta aquella reforma come una riconoscenza di tragetti bilingues e assicura che remette pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacions creixentes. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilització creixenta en sosté a les llengües pròpies non oficials. Dempè la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a una tiera de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.